cosa se està fent que potser que propietat privat, s'ha vist l'impacte que té el segant i privat, no el recordar, és a dir, que vingui a tal com pot rebre els de tipus de gestió de l'impost, tant que és que no treu la

sí, perdonada. Liriu Grimana, efendurana, són els llibres de l'Ari Santís.